com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i aixequen